0: Wolaba.
1: Number ten ma pèsè lórí ètò láàárọ̀ iná ni 0916 893 1000. 0916 893 1000 àbí 0915 33 34 893. Ẹ tún lè pèsè 0911 33 33 893.